0: cucussets. Oh, les ans, mes cucussets, c'est trop long, l'erreur, trop la la.
1: Sajam el Centre Cultural Lusità del Bizeix, sus RCF Pois Tornés, en partenariat amb Radio Albizeix. Avui sajam de racontes de Christian Mathieu, tirats de son llibre Medeixí al Campestre. Un d'orier raconte per duell, d'orier reviscul, encara una història de reviscolado a la Iofrezzo. Renat.
2: Aquel tractament per un estrup glaçat, que sembla un buxi salvatze, m'era pas estat ensenyat per la facultat, me per aquel viel confraire sapient, e com histèric, et ceneros ballaires de cot de punx sul ventre. L'avió enxatzat per la primera epidemia de gripo, aprop la guerra.
3: M'avió fats beni al pè d'un pepe de 75 ans. Lucas, ero gravissimi. Din la cousina, tres vesinos consulavo l'esposo. Los homes se tignò quiliats, las mos din las pozzos, los uels baissats, davant l'alcovo un jasio lupauras. Ame aquel aire pietadus e de circunstancio qu'accompagno uno mort. Creguerri caribabi trop tard e menganabi pas gaire. Noteri qu'avio 41, so que valio mai, a tout prene, que 38, din l'estat qu'ero, los palmuns, totes preses, la lengua rustido, l'uel beirus, de canton fa las telos. Respondio pas dempue l'abelio, e de segur entendio pas mai quand li parlaves. Lo biel cor semblavo un mucadou sus un aram can l'autobuffo.
4: Faigueri uno picaduro pel cor. Puei, eri pa question de lo portar a l'espital, ame mon petrolet en ple mes de zambie. Es alaro que me tournet a l'esperit, aquel remède héroïque de l'estrup glaçat, qu'abio 15 ans de per abans, tout soon sur prescription d'aquel biel, ma senat cum fraire, salbat ma menina. Faguer un fioc batalier, de la chimineo, faer flambar d'alcool e brûlar din da captadou de bugadou, e la temperatura de la cousina souet leu a 25.
5: Sul la tauro bello de garic, Fagheri epandi un cubripès, piei uno coberto de lano. Demanderi a Begis d'anacere sus lo canal lo scemarù de l'aigo de la teulada. Oh, lo scemarù ero ple, ma tres traves de tet de glas la captavo. Cupere lo glas e tremperi un lençol dint aquel aigo susglaçado. L'estoregueri un mouchi e l'epandigueri sur la coberto. A quatre porteren lo pepe tout nut sus la taula. Lo yalunceren, tout pietre e mol, com un homuneco de petas. M'agazavo e pantats tout en matsuden del milieu. Paraco, je prengueri un agaz que me deja gradet, e digueri.
4: Se dispasseres, passara pa la tornado. Per pou de fa milieu, aurio calgu m'appela fa uno semana.
2: Lo malaut, desparegut, estrupa di lo lenchal, tirat lo cap e los peix, puei de la coberta pes compreses, sul frun uno compreso frezzo, demorava pas carotla una cigareta e a esperar. Lo malaut reaccisio pas. Al cap de 20 minutos, fa lung, torneren fa fioc per tot e tireren lo malaut de l'estrup glaçat. Lo lençol fumavo, secat, fretat a la garden, lo zaer in tot nu di l'alcovo, ped el mun se garni de brajo. Torneri trampalo l'enxol di lo chemalo, e en avant, pel segon estrup de 20 minutos, tot son dreix.
3: Eo, comenzabi de perdre esper, quan passerem al trezem estrup. Asegureri que seriolo darie. Al cap de 10 minutos, lo malaut cridet.
2: Miladiu, que spret!
3: E alors nos afaneren de lo tira d'aquí, de lo seca, de lo freta d'ai gorden, de la longa, pedel munce garnit de fresc. Muriguet bestiomen. 7 ou 8 ans aprep, d'une fracture de la closco, de merce que l'escalier de sa cabo ero l'impaire, subit generus et sonat se avançat.
5: Acochouguet une rejurexiu et pétaculouge, que demandait pagaire de tracto mens aprep l'autre quart de l'estrop glachat. Mais soy demandat d'empuei, soy pas nascut pas Jean Perez, quant aurio costat, auie, un pareilio resulto, a me la melunado de mezzans modernes, lo chamu, la reanimaciu, la perfugiu, los remedis, los medicis especialistos del palmos, del cur, los endormigaires, los reanimators, seguits per un opizion o colo d'infirmieidos, sem parla de las barretzaidos. Ai fatz un conte que passo los 3 milions de francs anciens. Oh, de se riprene eu 1500 francs de l'epoco, per 5 besitos, desplaçament comprés, ce que fa duei 46.000 francs, ancien tout son, al tarif syndical, eh? Oh, tout monto. Mercuri a seguido l'inflaciu.
4: Mais fagessis pas dire que lo mezzan moderna son trop car ou que servisse pas a res, et pas d'aquelo muralo que caltira de mon historio. La solo e berta dieiro muralo es que l'evolucio de la medicina attirata al medici de la base, lo mezzan, e surtout lo drez d'intervenir din de case sparel. So que lo tir de bravo satisfaccio e pare prozzi ne regret de ma part, constati solo men.
2: Aquella transformació del viatge de treballar ha tuat l'esprit d'iniciativa, sumés a l'aventura de cadozun. Havien pas vejunt d'en aquella a existo de l'alpinisme, lo cor de tennis o la taula de bridge. Nos esperava a cada contour del camí. Espera co, quei, i hai mai de petancaires que de medicis en frontiero. Ei pareix a dire, eu tabé s'hoi estat tocat la quarantena passada. Me s'havia pas vicudo aquellos 15 anos primeros annados de ma vida, me sembla que ei me mancario quicon.
1: E bé, nos han arrestat sus aquella resurrecció espectaclosa, com ha dit Christian Mathieu, que fa remarcar que costat pas care, se lo en fa la comparació amb el cost dels mezzans modernes. E bé, sus aquella clavant l'emissió, em vol dir al reveire, Nicola.
5: Al reveire, al coquebé.
1: Francesa.
3: Al leu.
1: Marisa.
4: Adicias, al coquebé.
1: Renat.
2: Al reveire, al coquebé.
1: E eu, si la vet, que vous dije al reveire a totes e a totes e al coquebé. E nos quitam en escutem l'aia de Rocco que nos contu los trubairis d'oc.